0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Aquí en

0: Són les 3. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es juguen els últims partits de l'Ecohotel Cap Pineda al camp de futbol municipal de Can Xaubet amb entrada gratuïta. I avui podeu veure una nova representació del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del centre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Avui hi ha audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies i que organitza Mare Nostrum. També recordeu que al passeig marítim trobareu ja el recinte firal amb les atraccions de la fira en motiu de la festa major que comença la setmana que ve. Recordeu que el dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. I durant la setmana, si aneu a Can Comas, recordeu que també podeu comprar la samarreta solidària de la festa major de Pineda al preu de 8 euros. I a l'aparador de Can Comas també podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala. A Calella destaquem avui la fira d'estiu a la Riera Capaspre. També hi ha sardanes amb la cobla Marinada al passeig Emmanuel Puigvera aquesta tarda. I a les 9 del vespre es fa la quarta cantada de veneres a Puig de Popa, a l'esplanada del costat de la rotonda dels apartaments Codina. A Tordera segueixen de festa major i avui destaquem els concerts a Barraques amb el grup Tallets i Banda Neon a partir de les 11 de la nit al Parc Prudenci Bertrana. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada. De tot una dècada. El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Els 80. Els grans èxits. Els grans artistes. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Els grans èxits al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Els èxits de la teva generació.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es juguen els últims partits de la Coautel Cap Pineda al camp de futbol municipal de Can Xaubet amb entrada gratuïta. I avui podeu veure una nova representació del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del centre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Avui hi ha audició de sardanes amb la Copla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies i que organitza Mare Nostrum. I també recordeu que al Passeig Marítim trobareu ja el recinte firal amb les atraccions de la fira en motiu de la Festa Major que comença la setmana que ve. Recordeu que el dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. I durant la setmana, si aneu a Can Comas, recordeu que també podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda al preu de 8 euros. I a l'aparador de Can Comas també podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala. A Calella destaquem avui la fira d'estiu a la Riera Capaspre. També hi ha sardanes amb la Copla Marinada al Passeig de Manuel Puigvera aquesta tarda i a les 9 del vespre es fa la quarta cantada d'havaneres a Puig de Popa, a l'esplanada del costat de la rotonda dels apartaments Codina. A Tordera segueixen de Festa Major i avui destaquem els concerts a Barraques amb el grup Tallets i Banda Neon a partir de les 11 de la nit al Parc Prudenci Bertrana. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es juguen els últims partits de la Coautel Cap Pineda al camp de futbol municipal de Can Xaubet amb entrada gratuïta. I avui podeu veure una nova representació del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del centre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Avui hi ha audició de sardanes amb la Copla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies i que organitza Mare Nostrum. I també recordeu que al Passeig Marítim trobareu ja el recinte firal amb les atraccions de la fira en motiu de la Festa Major que comença la setmana que ve. Recordeu que el dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. I durant la setmana, si aneu a Can Comas, recordeu que també podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda al preu de 8 euros. I a l'aparador de Can Comas també podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala. A Calella destaquem avui la fira d'estiu a la Riera Cap Aspre. També hi ha sardanes amb la Copla Marinada al Passeig de Manuel Puigvert aquesta tarda i a les 9 del vespre es fa la quarta cantada de veneres a Puig de Popa, a l'esplanada del costat de la rotonda dels apartaments Codina. A Tordera segueixen de festa major i avui destaquem els concerts a Barraques amb el grup Tallets i Banda Neon a partir de les 11 de la nit al Parc Prudenci Bertrana. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.

les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

0: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es juguen els últims partits de la Coautel Cap Pineda al camp de futbol municipal de Can Xaubet amb entrada gratuïta. I avui podeu veure una nova representació del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del centre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Avui hi ha audició de sardanes amb la Copla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies i que organitza Mare Nostrum. I també recordeu que al Passeig Marítim trobareu ja el recinte firal amb les atraccions de la fira en motiu de la Festa Major que comença la setmana que ve. Recordeu que el dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. I durant la setmana, si aneu a Can Comas, recordeu que també podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda al preu de 8 euros. I a l'aparador de Can Comas també podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala. A Calella destaquem avui la fira d'estiu a la Riera Capaspre. També hi ha sardanes amb la Copla Marinada al Passeig Manuel Puigvera aquesta tarda. I a les 9 del vespre es fa la quarta cantada d'havaneres a Puig de Popa, a l'esplanada del costat de la rotonda dels apartaments Codina. A Tordera segueixen de Festa Major i avui destaquem els concerts a Barraques amb el grup Tallets i Banda Neon a partir de les 11 de la nit al Parc Prudenci Bertrana. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80, a Ràdio Pineda.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: El Club dels 80. A Ràdio Pineda.

0: i bon diumenge. Avui es juguen els últims partits de la Coautel Cap Pineda al camp de futbol municipal de Can Xaubet amb entrada gratuïta. I avui podeu veure una nova representació del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del centre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Avui a Odissé de Sardanes amb la Copla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies i que organitza Mare Nostrum. I també recordeu que al Passeig Marítim trobareu ja el recinte firal amb les atraccions de la fira en motiu de la Festa Major que comença la setmana que ve. Recordeu que el dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. I durant la setmana, si aneu a Can Comas, recordeu que també podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda al preu de 8 euros. I a l'aparador de Can Comas també podeu visitar l'exposició dels 40 anys a la Tribala. A Calella destaquem avui la fira d'estiu a la Riera Capaspre. També hi ha sardanes amb la Copla Marinada al Passeig Emmanuel Puigvera aquesta tarda i a les 9 del vespre es fa la quarta cantada de veneres a Puig de Popa, a l'esplanada del costat de la rotonda dels apartaments Codina. A Tordera segueixen de Festa Major i avui destaquem els concerts a Barraques amb el grup Tallets i Banda Neon a partir de les 11 de la nit al Parc Prudenci Bertrana. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Anna.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
4: This is

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM. No matter what, no matter what.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 6. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
1: 94.6 FM. Energia positiva. She's

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

0: investigació d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: És la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6